0: las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Onda Cero, tu radio.
2: Sant Josep és un municipi que es viu en diversitat. Aquest dissabte 20 de juny celebrem el dia LGTB amb una jornada plena de vida i cultura. Al matí, el mercat LGTB omplirà el centre de Sant Josep de color i respecte, i a Can Geroni el teatre serà protagonista amb l'obra Trió, a les 12 i a les 19 hores. Una cita per celebrar la igualtat, la convivència i la llibertat. Vine i forma'n part. Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
3: Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato.